a mesura que arriben homes es va fent gran la ciutat. A mesura que els peus li creixen se li fa petit el cap. I a mesura que creix oblida, inflada de vanitat, que sota l'asfalt hi ha la terra dels avantpassats. A mesura que perd la vida es va omplint de presoners, de robinsons d'estar per casa, nàufrags enmig del merder.

L'estimo nua i sencera relliscant entre els dos rius. Amb les seves fantasies i les seves cicatrius. Me l'estimo amb la falera d'un calor enamorat, perquè és viva i perquè és que...

la que va esgarrant porcioles, la que devoren les rates, la que volen els colors, la que es remulla a la platja.